0: Que el nus du cangell està ranxera quimbal i n'és timbal o animal o a noite
1: fica
0: pequena
1: dançant-ho sempre agarrat el teu companheiro de churrasco.